0: Ola Ultra, ya disponible en la web de El País y la cadena SER.
1: Ontinyent 95.3.